0: Radio Gandía. Cadena Ser. Nais a Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
1: ¿Estás pensando a cambiar de coche? Arriba la 13ª edició de la Fira del Motor de Gandia. Del 8 al 10 de maig, més de 20.000 metres quadrats d'exposició amb 32 expositors de les millors marques i més de 700 vehicles. Turismes industrials, comercials lleugers, motocicletes, cotxes d'ocasió, vehicles de quilòmetre zero, t'estan esperant a la Fira del Motor de Gandia. T'esperem. Àrea d'Economia, Empresa i Comerç. Ajuntament de Gandia. Tens una banda? Això és per a tu. Arriba del poble a l'escenari. El concurs que busca els millors grups de la Comunitat Valenciana. Compartís escenari amb artistes com Malú, Fangoria, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beretto, David Otero en Del Poble Fest 2026. Els dies 19 i 20 de juny. El guanyador actuarà a l'escenari principal. Apunta ja en delpoblefest.com. El pròxim nom del cartell pot ser el teu.
2: 9 de mayo. A las 20 horas en el Teatre Serrano, Raúl Antón envuelve a los 90, capítulo 2. Prepárate para volver a una época sin redes sociales, con cintas de cassette, videoclub, videojuegos y los anuncios de nuestra vida. Risas aseguradas. Evento a beneficio de la investigación del síndrome de Wolfram. Entradas ya a la venta en raulantón.com y en la farmacia del paseo. El 9 de mayo, dale al play y revive los 90 con Raúl Antón en el Teatro Serrano de Gandía.
3: Adelántate a la Feria del Motor de Gandía con Hyundai Auto Almenar. Ven antes del 7 de mayo a nuestro concesionario y aprovecha la garantía de mejor precio. Y si después lo ves más barato en nuestro stand de la feria, te abonamos la diferencia. ¿Por qué esperar a las aglomeraciones de la feria? Compra ahora con unas condiciones inmejorables. Porque las mejores ofertas no se esperan, se aprovechan. Hyundai Auto Almenar, Gran Vía Castel de Bairén 5, Gandía.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.

Radio Gandía. Cadena Ser. Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic